0: Ja fa poc més d'una setmana que va tenir lloc la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. Ja han passat uns dies, ja la cosa està més tranquil·la, més relaxada, i volem xerrar amb en Xisco Bouçà, ell és el president del grup Güell. Xisco, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, ben arribat.
0: Sí, i un poquet més descansant, no, ja, no? Més relaxat, supos, no?
1: Bé, no més relaxat perquè nosaltres ja preparem-se per la marxa de l'any que ve.
0: Bueno, ja començau a fer ja, la maquinària posant-la en marxa, no?
1: Mai sí, aquesta setmana ja han començat.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, ara veiem les coses que se poden anar millorant.
0: Molt bé.
1: Va ser un èxit rotund,
0: sí,
1: de gent, d'organització, va haver falles com sempre hi ha, perquè va venir molt més gent que ens pensàvem,
0: uh-huh,
1: i ara això el que hem de ja analitzar, perquè l'any que ve ja no tinguem aquests fallos.
0: Mm. Xisco, aproximadament quantes persones finalment van acudir en aquesta marxa?
1: Bé, encara ens falta escriure la gent que se va apuntar per darrere hora,
0: sí,
1: a la plaça de Güell.
0: Sí.
1: Jo calculo que arribarem a unes 100.000 persones. Entre 6.000 i 100.000, més o menys, el que nosaltres creiem que s'apuntaran. S'han apuntat. Més la gent que puja per seu compte, nosaltres calcular uns 100.000, unes 9.000 persones. Diria per què. Enguany hem muntat en 4 autocars la baixada de Lluc,
0: sí,
1: i van anar a tope tots els temps.
0: És a dir, que és
1: una... van potenciar els autocars i els microbusers d'Escova i van funcionar al 100%.
0: És a dir, que va ser un augment important de participació, no?, en comparació
1: sí,
0: a l'any passat, per exemple.
1: Només t'ho dic que els homes fent nostres han quedat buit. No tenim, com aquell que diu, no tenim munició, no podem anar a la guerra ja. Han quedat buits que feia anys,
0: sí,
1: que jo no he vist, ja, no són buits. És a dir, que l'any que ve hem de carregar bastant de material.
0: Bueno, a més també, ja que començar que hi havia una novetat enguany, que era aquesta també pujada per la gent amb mobilitat reduïda. Com va anar aquesta experiència?
1: Pues, ens van donar una agradable sorpresa, perquè nosaltres estem preparats logística fins a Lloseta.
0: Sí.
1: Perquè microbuses, no com són microbuses adaptats per a aquestes persones, no són igual que els autocars que descansen X3, no, perquè són 3-4, que descansen
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí.
1: I a Lloseta que va a dir la logística, perquè ens van dir com a màxim arribarem a Lloseta, però ens van trobar amb una mà de coratge.
0: Sí.
1: I amb altres voluntaris va arribar a Lluc.
0: Bueno, molt
1: bé. I una persona va arribar a Lluc i és que ens va crear un problema de logística. Però gràcies a la col·laboració de l'empresa d'ambulàncies, que per nosaltres un 10,
0: sí,
1: Emergentes 24, i de les forces armades, que sempre ens apoyen, van solucionar el problema. Van baixar l'ambulància aquest jove i les forces armades també van col·laborar per baixar la cadira.
0: Supos que devia ser un moment emotiu, no, Xisco?
1: Sí, perquè no ho esperaven, no esperaven que ningú pujàs. Aquesta mare ja va fer el Camino Santiago. I mira, va ser una alegria.
0: Sí.
1: Un problema que van posicionar gràcies a la col·laboració de contenit amb les ambulàncies, que són per ambulàncies que nosaltres hem contractat, i les forces armades, que com sempre estan al peu del canyón, van poder solucionar el problema i va ser molt bé. La gent molt contenta, va pujar molt de gent de Lluc, gent de totes les edats,
0: sí,
1: la gent va veure molt contenta, petit fallos, com sempre, això, si fos perfecte seria molt avorrit. I anem ara, pues ara tenim aquesta setmana una reunió, un petit comitè,
0: sí,
1: que ve tenim una reunió tots els junts directius per analitzar totes les coses, avituallament, perquè
0: sí,
1: volar, degut a la més gent que va venir,
0: clar,
1: a Santa Maria me'l va faltar fruita,
0: sí,
1: i me'l va faltar dos vàters, perquè, i tot l'altre va anar bastant bé. El camion d'aigua que en Matisserra ens va deixar tanta palma com a Ratxí va sonar.

0: Més, un quasi un 60%. Però resulta que el dissabte se col·lapsa l'ordenador de la gent que s'apunta.
1: Sí.
0: Van haver d'apuntar a lapis perquè no va a l'abasto. Ja estem preparats d'altres anys i ara ens falta que aquesta voluntat nostra piguin la gent que se va apuntar així. I el que sempre demanàvem és que, per favor, la pàgina se posa en marxa el mes de maig de l'any que ve.
1: Sí.
0: Se pot apuntar 15 dies o 7 dies antes de la marxa, estima la passa d'Espanya.
1: Sí.
0: Poden venir a recollir material. No esperin el darrer moment, perquè després ens causa una feina de logística.
1: Claro, claro.
0: Nosaltres calculem tantes peces de fruita, aigua i tot això, i resulta que després te pega una pujada d'un 20%
1: claro.
0: I te desmunta tot el que pensaves.
1: Claro, claro.
0: Perquè això no se munta en un dia.
1: No, per supost, ja ho deies en el començament, que ara ja començau a fer feina de cara a la marxa de l'any que ve. Comentaves allò de Plaça Espanya i, bueno, jo vaig tenir l'ocasió el dia abans de la marxa de passar-hi per la Plaça Espanya i déu-n'hi-do les cues que hi havia per apuntar-se,
0: Sí. Cercant, això que tenim un equip online, tingut un equip fabulós de voluntaris, amb informàtica i això, teníem 5 ordenadors i feien feina a tope.
1: Sí, sí, la veritat és que quan me va sorprendre perquè hi havia dues coses i s'anava afegint més gent. És a dir, que
0: normalment, enguany hem fet una setmana més perquè varen dir que tenien les inscripcions a les 10 del vespre del dia primer i els 11 a s'entreguera material.
1: Sí.
0: I normalment els primers dies mos tocaven nas, per no dir una altra cosa més forta. I el primer dia van arribar, jo arribo normalment a sol cotxe, a les 4:30, ja tenien 30 persones esperant de mos.
1: Esperant.
0: Sí. És a dir, no han tingut cap dia, gràcies a Déu, perquè ha anat millor, d'avorriment.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Gràcies a Déu que tenim un equip de voluntaris, jo som futbol, que com tu saps sempre, jo estic molt orgullós de l'equip de voluntaris nostre, la gent nostra, que han fet una feinada, i no en parlem el dissabte fins al diumenge. Tant els puestos que estan de vigilament com de seguretat, ja han tingut reunions de guàrdia civil de tràfic, molt van anar a la bona, de la Covid Marroquia, la guàrdia civil d'enguany, hem de dir que, no sé com deia la paraula, però fabulosa.
1: Sí,
0: sí. Guàrdia civil per tot, una col·laboració absoluta.
1: Sí, sí.
0: Com les policies locals i proteccions civils, no del sol del poble de la marxa, del Cudi, de l'Aró, de Quilvià, d'altres pobles que venen a col·laborar amb nosaltres.
1: Sí, sí, sí, sí. Gràcies a tots ells i com dones voluntaris que fa possible aquesta marxa del Güell a Lluc a peu. Però clar, el grup Güell no atura, perquè ja segueix preparant altres activitats fora del que és la marxa.
0: Sí, ara a setembre estem preparant, col·laborarem amb Ciment per 50 aniversari de Somos a fer la trobada de música i ball mallorquí que van fer l'any passat en el Camp de Mallorca, enguany la farem a Somos, i també enguany hem apostat molt per la joventut. No se van adonar que a la sortida hi havia un grup juvenil que cantava i tocava de 14 i 16 anys. I enguany farem el 19, el 17 de setembre, farem a Sola Baixa, Ball i Música Mallorquina.
1: Molt bé.
0: I el diumenge estem estudiant, que ja estic pendent que m'acreditin de CIMI perquè va de formar tot, fer festa familiar amb música juvenil i jocs per nens petits.
1: Molt bé, molt
0: bé. I també, si tot va bé, n'hi han de fer un arròs poble.
1: Molt bé, això és el que hi ha previst de cara el que serà ja els darrers mesos de l'any ja, perquè sembla que no, però ja quan xerrem de setembre ja és quasi la recta final d'aquest any. Xisco, com sempre, enhorabona per la feina que duis i du aquesta mallorquinitat com a bandera. I, bueno, seguirem pendents de tot el que anegueu preparant, d'acord?
0: Jo el que estic notant és que la gent torna a anar a les nostres tradicions.
1: Això és bo.
0: Tant el ball com a la part major. Perquè és veritat que la gent que me comentava, que la marxa, l'americana, aquesta lota americana que fa 3 anys o 4 que ve a la marxa, ve de Nova York directament, després hi vaig

0: tan bello. Digo, este año lo he encontrado mucho mejor, más familiar, no había tanto ruido, tanta música, y la verdad es que la gente te ayuda sin conocerte de nada. Y me parece que en redes sociales, comentaba un joven, es que lo guapo es que quien que no consideras sin ser algo te dona,
1: Claro.
0: si te estás cansado, te ayuda.
1: Sí.
0: Y això, lo guapo, ser hermandat, ser
1: Sí.
0: familiaritat, aquesta cosa humana que a vegades han deixat de costat.
1: Així és. I sobretot també la solidaritat, no? Que
0: Correctament,
1: vosaltres també,
0: correcte,
1: que
0: sí.
1: vosaltres des del grup Güell també voleu dur en veu alta, no?
0: Home,
1: Aquesta
0: nosaltres, com tu
1: solidaritat.
0: saps, en tot l'home mereixer, mallorquinitat, cultura i poble, i nosaltres hem posat mediambiental i social.
1: Clar que sí, clar que sí. Doncs, Xisco, seguirem en contacte amb tu perquè mos vagis explicant les cosetes que aneu preparant des del grup Güell, d'acord?
0: Estupendo, saps que per nosaltres un plaer serà amb els dos.
1: Clar que sí, igualment.
0: Molt de gràcies a tots.
1: Que tinguis
0: Una
1: un molt bon
0: ferrada per una
1: dia.
0: ferrada a tothom.
1: Gràcies, fins una
0: Gràcies,
1: altra.
0: adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear.
3: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
4: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassà ja són aquí. Dia sinís de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol. Un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
5: ¿Quieres vender tu vehículo? Nosotros lo compramos. Cualquier marca, cualquier año, con o sin averías, en cualquier estado. También tramitamos la baja definitiva de tu vehículo en la Dirección General de Tráfico gratuitamente, grúa incluida. Nos desplazamos por toda la isla. No venda su coche sin llamarnos. 603-62-2412. 603-62-2412.
4: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, rebel·les i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: programa serà a continuació de música. Estem escoltant el tema En fer fosca d'en Domingo Bonin i el saludam. Domingo, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots, com estem?
0: Molt bé, ara escoltant aquest tema i sobretot el títol En fer fosca, me permetràs que te faci la broma de que bueno, dimecres dia 12 es farà fos durant un minut i mig. Jo no sé si és des qui anirà a veure l'eclipsi solar.
1: Va passar que ho havien cancel·lat en això, aquesta eclipsi.
0: ho havien passat a per ciber, no?
1: Sí, havien passat per desembre. Que feia massa calor i la gent passa calor ara. Sí, hem d'aprofitar totes aquestes fosques.
0: Sí, sí. Bueno, com estàs passant aquest estiu, no? En calor, supos, no?
1: Sí, bé, ara sí fresquito perquè fa 10 minuts m'he anat una bona manguerada.
0: Ah, això està bé.
1: La tradició en on de pella. La manguera del jardí, de torregar i per refrescar.
0: Mm-hmm. I a més, en cançonetes com aquestes, que cada vegada que xerram amb tu, pues, bueno, explicant un poquet els seus orígens, no? Ara estem amb Fer Fosca, que havien tingut l'ocasió també d'escoltar-la amb un ritme més salsero, no? Més no, ritme salsero, així, de clar, que també ha tingut el seu èxit, no, Domingo?
1: Sí, la salsa mallorquina, que és un inventor, no, tot nascut a Mallorca, amb influències dominicanes.
0: Sí,
1: pues, sí. És un gènere nou que van inventar ja fa quants mesos i ha tingut el seu resultat. Gent que treballera pot venir a treballar
0: sí.
1: La zona o simplement a presentar en la versió original.
0: Hi haurà possibilitat d'escoltar qualque tema així, amb aquest tipus de ritme, tipus salseo mallorquín, podríem dir?
1: És un plantejament que m'estic fent.
0: Sí.
1: Reeditar qualcuna de les meves cançons, qualcun dels meus temes en ritmes alegres, bailongos. Perquè faria un contraste interessant.
0: Sí.
1: I ballar està molt bé, molt divertit. Ballar i riure, banda sonar.
0: Podríem dir que seria com una espècie de bonus track, no?
1: Sí.
0: Que a vegades trobàvem en el format físic, no? Que potser hi havia 10 o 11 cançons i després hi havia un 12, que era el bonus track, que era un dels temes que ja estaven inclosos, però amb un altre tipus de ritme, no?
1: Sí, també hi havia el long play, que quasi estaven prohibits les emissores.
0: Sí.
1: Una cançó que durava 6 minuts i no la volien posar mai. També s'han fet impressions d'aquestes.
0: Així.
1: Però sí, els colorins que ens donen les possibilitats musicals són infinits. I a vegades una cançó la gires un poquet i canvien 100%. I també té el seu encant.
0: Sí. Ara xerraven del format físic, com el CD, el disc de vinil, que ara torna a estar de moda, o fins i tot les cintes de casset. Si hi ha qualque jove ara d'aquests que van néixer als anys 2000 cap aquí, diran de què estan xerrant, no? Pràcticament, perquè Domingo, tu creus que en un futur torni a estar en boga, en moda, els formats que havia estat de tota sa vida, començant per això, per les cintes de casset, els vinils, que ara ja de nou torna a ser, en el mercat i els compactes?
1: Jo crec que els vinils seran per sempre. Els vinils se van consolidar com una gran qualitat d'àudio i és tan guapo per dir això, està que m'he vist el meu.
0: Sí.
1: Perquè lo digital, la nube i tot aquest tinglado que s'han inventat últimament, que pot trobar la que tu vulguis en un moment, només és així, només ho disfrutaràs si tens línia de datos en el telèfon mòbil.
0: Ah, sí.
1: En canvi, ja tinc una bona col·lecció de CDs, que puc tenir telèfons aturats,
0: sí.
1: Ho posen en el meu aparato vell i sona tot d'una.
0: Claro.
1: La propietat intel·lectual també requereix un format físic, perquè estic massa entrempat en dependre de les grans companyies de difusió mediàtica. Entonces, jo crec que és reivindicatiu inclús, que han de tornar en els formats clàssics. I grans col·leccions, els col·leccionistes volen volen CDs i volen discos. La cinta és diferent. Cintes sí. Són més complicades, s'espanyen més,
0: sí.
1: No sonen tan bé, ha de tenir un bolígraf o Vic, perquè si no, gaves les piles de Wallman i això, saps? Un cas que si no...
0: O s'enganxava amb el cabassal.
1: Sí, s'enganxaven. Sí. Ja me'n record que mon pare, quan era jove, em va comprar un radiocàsset d'aquests, que dues són unes piles enormes i que durava una hora o dues.
0: Sí, sí.
1: I tenia per gravar. I me'n record que la primera cançó que vaig gravar va ser Every Breath You Take.
0: Ah, de Police, no?
1: De Police, quan sonava per la ràdio.
0: Ah.
1: I vaig aconseguir quasi que volia, que quan ja quan acabava el locutor malvado l'ha trepitjat un poquet. I, però quan que la vaig gravar, després la vaig posar play i vaig gravar tota una cinta per una cara d'Every Breath You Take que se repetia. Immers dins aquesta cançó, és meravellosa. I això, pues, són experiències tècniques, científiques que
0: llavors
1: no pot viure més.
0: Sí, o agafar aquelles cintes originals, posar-li un tros de felo per poder gravar damunt, no? Calcú ho han fet en això, eh?
1: Claro, perquè era molt xerec que s'originava si volia tenir coses bones. Sí, això també ha passat. Sí. Un record perfectament.
0: Domingo, com creus que està ara mateix, a dia d'avui, l'indústria musical?
1: Desgraciadament, l'indústria musical està molt tocada. Molt tocada. I encara que actualment hi ha moltíssim més talent que antes, perquè s'hi han tingut accés a més formació i a més aprenentatge, hi ha molt de grans cantants i molt de grans compositors, també hi ha molt de també un pescador de barca de bou, de ferralla, de morralla, no?
0: Sí. Que
1: fa un pot de nosa.
0: Sí.
1: Però clar, és trist veure com grans talents pues, no volen viure de la música. I hauria de ser així, perquè és un art preciós.
0: Mm-hmm.
1: I poden viure de la música encara que dona més potència creativa.
0: Mm-hmm.
1: En el meu cas, humilment, puc dir que gràcies a Déu tens economia molt diversificada i no depèn que si van o no van discos.
0: Sí.
1: Però seria guapo per dir, no, que estem fent una cançó guapa i el deu i pot pagar la universitat en el seu fill gràcies a la música. En aquest món on vivim ara és molt complicat.
0: I no sé si és de la mateixa opinió que jo, però les cançons en general que es puguin fer avui en dia no queden a la memòria de la gent que ho escolta, com cançons dels anys, i ja me remunt, als anys 50, 60, 70, 80, fins i tot 90, no? Sobretot cançons tipus dance, de l'època, de música de pistes de ball, dels 90, a dia d'avui encara te poden les primeres notes i ja les coneixes també, no?
1: Sí, aquí el que va passar, des del meu punt de vista, és que hi va haver un moment en el que se va... Igual que en el cine se van emplear amb els efectes especials, que veus una pel·lícula i les veus totes, que ja veus com acaben i començaven.
0: Mm.
1: En la música hi ha hagut èpoques on s'ha empleat massa tecnologia, massa MIDI files o massa precofinat, que dic jo. I que quasi tot sonava igual. Escoltaves música i això comença a gravar l'altre i tot és el mateix ritme i la mateixa frase o... i les mateixes harmonies se trepitgen.
0: Mm.
1: En canvi, antigament, no tothom tenia les ràdios, també, però sonaves si eres bo, si no sonaves.
0: Mm.
1: I clar, i aquest filtre prèvio és el que te donava, pues, la difusió correcta. I una cançó guapa i bona i redona i ben feta, quan l'has escoltat dues vegades, ja està per sempre de Finisterre.
0: Clar.
1: I en canvi, hi ha molta música que quasi quan la sent, literalment te fa nota.
0: Sí.
1: Estàs esperant de cagar, ja de vegades sense cotxe, manant, a poc, venen tres cançons bones i de repente n'entra una d'aquestes rares.
0: Sí.
1: I ja baixa el volumen.
0: Sí.
1: Baixa el volumen perquè no fa nosa. Entonces ha passat molt això, moltíssima producció i no tot és meritòria de sortir per medis, és d'hora.
0: Així és. Sí. Però aquí a Ràdio Balear tenim la sort de poder escoltar temes com els teus, no? I aquests dies en fer fosca. I, bueno, i disfrutar, no? d'aquestes cançons fetes artesanalment, no, Domingo?
1: 100% artesanal. Jo crec que els grans estudis de gravació, si vinguessin de camp meu, veiessin com he gravat alguns dels temes que estan a passar, jo me pegaria amb clatellades. O sigui, és perfecció absoluta i ja, pues, no, no tenc, i no tenc aquestes tècniques simplement de corta i pega i sí, modificar, no, no. Tots els meus temes que sentiu per la ràdio, que vosaltres poseu,
0: sí,
1: estan gravats davant d'un micro en la guitarra a la mà.
0: Sí, sí.
1: De principi a final, i aposta per la vegada m'equivoc, no? Però són 100% orgànics, jo diria així, són orgànics.
0: Pues seguirem disfrutant de la teva música aquí a Ràdio Balear. Domingo Bonin, com sempre, és un plaer xerrar amb tu de temes diversos. Avui en xerrant més profundament sobre la indústria de la música i, com no, també dels teus temes. Domingo, l'ho dit, t'esperam un altre dia per seguir xerrant de temes, d'acord?
1: Sempre és un plaer estar una estona amb vosaltres. I, bueno, i teniu sort que tingueu una manguera que nostra, perquè és medicinal, una manguera. Sí, sí.
0: Molt bé. Que tinguis un molt bon dia, Domingo.
1: Bon dia a tots.
0: Adéu, adéu.

0: obrim aquest temps de tertúlia aquí a la sintonia de Ràdio Balears. Segueixen amb nosaltres en Segis i en Juanra. Tertúlia que ara dedicarem a analitzar l'actualitat política, social, cultural. Començarem xerrant de cultura, de recomanacions literàries que mos ha fet el nostre i estimat i venerado presidente rei de reyes, Pedro Sánchez. Segis.
1: Home, bé, comença malament.
2: El gran rei.
1: Comença malament, perquè conjugar Pedro Sánchez i cultura...
0: No t'han donat el bono cultural, a tu?
1: Però... No, a mi no m'han donat... El bono cultural no me l'han donat. A qualsevol ministeri han donat el bono cultural. Però la moneda cultural és una altra història. Bé, escolta, il·lustra-nos. Quin llibre es vol?
0: Mira, allà ha recomanat una novel·la, un assaig i un còmic. Es tracta de Comeras Flores, de Lucía Solla, Nocturnos, el còmic de Laura Pérez, i l'assaig de Marc Leonard, que du per títol The Age of Empires.
1: És que...
0: Fa peresa,
1: eh? És la leche aquest tio. A més, són ganes de carregar-te autors, perquè jo no llegiré res de qualsevol d'ells, no llegiré res per si ho ha llegit en Pedro Sánchez. Jo, flaco, fa voler. Mira, tu m'has dit una, m'has demanat una cosa i l'he trobada.
0: Sí, l'has trobada.
1: Quin llibre li podem recomanar a nosaltres a en Pedro Sánchez?
0: A veure, sorprèn-nos.
1: Pues tenim la filmoteca secreta en poder de Pedro Sánchez. És un llibre...
0: És un llibre real, que està editat, publicat.
1: Per Villarejo, per cert...
0: Comissario.
1: El libro revela una serie de secretos redactados en silencio por unidades policiales y de inteligencia sobre los supuestos riesgos que rodean el ascenso político de Pedro Sánchez desde su elección como secretario general del PSOE. A través de documentación reservada, el lector accede a una investigación que describe con detalle el entramado económico, personal y familiar que habría acompañado su avance dentro del partido desde los negocios de su familia política, centrados en la explotación de saunas y locales vinculados al ambiente gay madrileño, hasta la presunta utilización de estas actividades para influir, captar información sensible y favorecer ascensos internos. Bueno, hombre, yo creo que...
2: Li pegue aquest llibre.
1: Eh?
2: Li pegue aquest llibre.
1: Home, clar, l'he escrit per ell. Jo tenia dues suggerències més, que són El príncipe de Maquiavelo.
2: M'encanta.
1: El príncipe de Maquiavelo. I l'altre era d'un autor xinès, que no el conec.
0: Ah, li va molt bé,
1: xinès. En Byung Chul Han, que és La sociedad del cansancio, una crítica profunda a la imperatividad y al desgaste de las sociedades modernas, útil para entender la fatiga social actual. I efectivament, ell nos fatiga. Tot això se podria llegir entre los informes del CNI sobre Ceuta.
0: Sí, però mentre se recomana llistes de Spotify i lectures, Ceuta continua amb aquesta migració il·legal.
1: Exacte.
0: Invasió. Mitja Espanya s'està cremant encara i altres qüestions i ell pues, en la mareta
1: i en el príncipe de Maquiavelo hi ha una frase que la tinc aquí apuntada interessant que la tendria que tenir ell en compte, que diu: debe el hombre prudente tomar siempre la senda de los grandes personajes e imitar a los más sobresalientes, de forma que aunque no alcance su virtud desprenda al menos algo de su aroma. Hombre, él sobresaliente no lo será, pero al menos podría copiar a alguien para hacer algo bien. Veis que lo de ese aroma sí que ho ha agafat, i per això llegeix un llibre de flors, El aroma de las flores.
0: No, però... Comeras Flores.
1: ¿Eh?
0: Comeras Flores.
1: Ah, Comeras, sí, pues mira tu que... No voy a lo que sortirà després.
0: Un llibre per vegetarians, no sé.
1: Perdona, millor menjar amapoles.
0: O begonyes.
1: Sí, sí, begonyes, sí, però amapoles millor, no? Així un poc col·locadat i tal, però bueno. En fi, pues muy bien. Quan varen invadir Marroc la gent de quan van venir de Ceuta, la gent de Marroc, les huestes de la sàtrapa, ell mos recomanava una playlist, pues ara que se prepara una altra invasió, pues mos prepara, mos recomana una altra book list. Bueno, pues ja veremos lo que serà el següent.
0: Sí, perquè sembla ser que per xarxes socials ja des de fa una setmana aquesta rumorologia de que dia 15 d'agost hi hagi el vespre una altra entrada massiva, que ja fins i tot els cossos de seguretat de l'estat també ja estan avisant que donen per vàlida.
1: Sí que han dit, aquesta... que han dit que probablement no sigui el dia 15 perquè ja ha hagut missatges anul·lant sí. aquest dia 15 i tal, però serà un altre dia, estarem avisats. Però bueno, escolta, mentre no entren a la mareta, no hi ha problema. No hi ha problema. Sí que és vera que ha canviat una cosa que s'hauria d'haver fet molt d'antes, i així està recomanant, i és posar tota aquesta boia, aquesta valla que han posat
0: a la mà,
1: per...
0: que no aguantar ni dos dies, perquè ja en els dos dies ja tenia problemes.
1: Sí, ja tenia problemes, però bueno, almenys està allà, està i flota.
0: Que hi hagi un obstacle físic.
1: Sí, és que en el moment que hi ha un obstacle físic, no m'ho oblido, perquè he llegit missatge, sortia un mitjà digital, lo fàcil que és saltar, li posava un dels seus reporteros votant aquesta boia. Bueno, sí, però és que no passa nada. És que el problema està en la interpretació que fa l'audiència i després va fer li va donar el Suprem, perquè no ha estat una sentència del Suprem.
0: No.
1: Ha estat una resolució del Suprem damunt d'una sentència.
0: Sí, ha estat una ratificació.
1: Efectivament, de l'audiència. Que diu que la mà no és una frontera física. Per tant, si entra per la mà no passa res. Però del moment que tu poses la boia aquesta i la boten, ja estan botant una barrera física i se poden expulsar en caliente. I se poden expulsar en caliente. D'aquí la importància d'haver posat això ja molt tantes. Però Marlaska estava a sus coses, les coses pròpies de su negociado, donant dos bes a Argèlia i donant dos bes a informació a Marroc i donant aquestes coses en lloc d'estar a lo que tenia que estar i protegint el líder supremo en Pedro Chulín i bueno, pues me va passar el que me va passar, veurem si ara no succeeix el mateix. D'entrada el que s'ha de fer és reforçar la Guàrdia Civil, la policia i l'exèrcit allà. Jo me fa gràcia perquè tu vas patrullar a l'exèrcit, però patrullen amb porres. Ells han prohibit portar armes, i sobretot armes llargues. Oiga, i com tu combates contra 70.000 persones que t'entren? Com les dissuades? Jo no vull que les dissuades a tirs, però com boten lacrimògenos, com bales de goma, com pilotes de goma i tot això, a lo millor sí que podes fer
0: o tirs a l'aire.
1: Eh?
0: O tirs a l'aire.
1: Sí,
0: encara que sigui fogueig.
1: Hi ha algun d'aquests que se'n foten dels tirs a l'aire.
0: Ja
1: està, però ja. Algo qualque eina li ha de donar a la policia, perquè aquests no respeten, molts d'aquests no respeten res. No respeten res. I bueno, aquí estamos. I després hi ha un tema... per allò sangrant, terrible, terrible, que és el dels menors. El tema dels menors és molt trist. La solució és complicada, perquè ni Marroc els vol, ni els reclamen les seves famílies, perquè aquesta comèdia és que hi ha una madre buscando, una madre, però en tenim 2.000 o 3.000 o 4.000, solo hi ha una madre buscando, a mi que no me fotis. Se'ls va enviar per això, perquè cerquen una vida millor, i després se'ls regularitzi, i després pugui venir son pare i sa mare i sa tia i el tio, per reagrupamiento, perquè com són menores, però la solució és molt difícil. I la veritat és que les imatges dels nins i les nines les nines que les tenen que ficar a col·legis o puestos separades perquè ha hagut qualque cas d'abusos,
0: d'agressió, sí, sexual i violacions.
1: Sí. Però també des dels lots, tirats en mig del carrer, sense menjar molt d'ells, pues és un drama humà terrible, que el tenim nosaltres i que et s'ha atrapat de Marroc, tant se'n fot. I com deien els cubanos quan, i qualque vegada ho he contat, com deien els cubanos quan fugien en balsa, en les balses cap a Miami o a Florida, fugien cap allà. Jo un dia com xerrant amb un que la seva filla havia fet en balsa, li deia, és que hay que tener poco miedo a la muerte per ficar-te dins una balsa i atravessar, a més, una zona de tiburons, perquè aquí a Mallorca, no, per allà, una zona de tiburons, tiburons estan grassos allà, per això. I ell me contestava, Segis, no, allí lo que tenemos miedo es a la vida, a la vida que tenemos en Cuba. I per això t'enfrentes a la mort amb una tranquil·litat i amb una seguretat que no tenim nosaltres. Però bueno, el mateix està passant aquí. No, molt no.

0: És una dictadura, perquè tu pots ser una dictadura, una monarquia, però no ser un dictador, però no ser un dictador. I això, pues mira, per això és interessant llegir El Príncipe de Maquiavelo.
1: Si me permets,
0: una de les formes si permet, de proteger
1: si me permet,
0: tu principal o tu reinado és este.
1: Un apunt de Montel Príncipe. Aquest llibre el va escriure en 1516, el va dedicar a en Lorenzo de Medici, no en Lorenzo el Magnífico, sinó en el seu fill, un dels Medici, perquè en Maquiavelo volia tenir favor de la gran família florentina. I que apareix bastant de Sant Ferran II d'Aragó, Fernando el Catòlico, que es gran per el propi Maquiavelo un referent.
0: Sí, però bueno, ell explica molt bé com se pot mantenir un país, com se pot mantenir un principat, perquè en aquell moment xerra de principats, de reines, com se pot mantenir, i una de les formes és en la força absoluta. Si tu no tens una... diguéssim, un apoyo social suficient. Una monarquia, en aquell moment xerrava dels príncipes, no tenia per què estar en sa forta si, mentre i tant, tu deixessis que el principat o que el govern funcionés i que la gent estigués contenta i sobretot no creassis gent poderosa en el teu voltant, perquè si tu crees gent poderosa en el teu voltant te pot trobar en què ha arribat un moment que te traicionin. Per sí, l'altre paquet no ha pensat això, no pensa això, aquest se reuneix amb gent poderosa però té el poble subjugat completament i el govern, pues el govern és un peripé que així com a Espanya el rei reina però no governa, allà el gobierno lo eligen però no governa. Allà qui governa és el rei de Marroc habitualment des de París, perquè passa molt poc temps a Marroc, també hi ha que dir-ho, a Marroc fa massa calor, i tot el seu avió va i ve, però passa quasi tot el temps per Europa tranquil·lament. De fet, no surt a la llista Forbes, però probablement és de les persones més riques del món s'atrapa aquest. Però bueno, és un drama, no com arribaria sí. Drama, és un drama el que tenim en els menors a Ceuta. I hi ha que fer alguna cosa, és que és complicat, perquè les comunitats autònomes comencen a estar molt carregades ja de menors.
2: No, i a més les amenacen que com no complesquin la llei, seran castigades, a més amb aquestes amenaces.
0: Sí, perquè...
2: Quan totes les comunitats, salvo Catalunya
0: i
2: País Basc, li estan dient que ja no
0: que
2: poden
0: no,
2: suportar
0: que
2: més.
0: No poden més. Bueno, mira, Balears està en el 196%.
2: Ara sí.
0: De la seva capacitat. Canàries en el 350 i Catalunya està en el 70, en el 72. Bueno, pues mira, pues sí que arribem. Jo no ja no dic que s'arribin els 300 ni en el 190, però probablement poden arribar a 120 o 130 de la seva capacitat també, o duplicar el que tenen. I no... I Nilla diu que sí, en la boca petita, mentre que Pujol li diu que no, i entonces, pues, té l'excusa perquè sigui que no. Però mentrestant tenim en aquests menors en la situació que els tenim. I la veritat, això jo crec que és un drama humanitari molt gros. I a mi no m'agrada, d'un temps en aquesta part, no m'agrada dir-li menes. I m'explic. No m'agrada dir-li menes perquè la paraula mena ha agafat un sentit pejoratiu ja, que és més un insult. Com quan deia sudaca o panxito o tal, que

0: allò de ser passa d'un qualificatiu a un insult.
1: No, i fins i tot a les persones de color, negro.
0: Sí.
1: Ara, dia d'avui...
0: No li pot dir negro, ara.
1: No, com que han instaurat això...
0: Exacte. Però, lo de mena, pues jo, la veritat, no m'agrada perquè dona aquesta sensació pejorativa. Però, dit tot això, és un drama terrible, terrible. És veres. Que se varen l'atzar totes les mesures per protegir Ceuta, que varen passar olímpicament, que havia informes i els varen ignorar. Poden dir tot el que vulgui, tot. Però aquest 1.000, 2.000, 3.000, el que siguin, 4.000 menors els tenim allà. Aquestes nines les tenim aïllades per protegir-les. Els menuts estan pel carrer amb un bocí de pa, és que el consegueix el cosa. Claro que acaben per delinquir qualcun d'ells, perquè és que hi ha de tot, és que hi ha de tot. Hi ha, deu haver molt bons al·lots, hi ha poques vergonyes, però com hi ha aquí a Palma, com hi ha aquí a Palma, aquí també hi tenim bandes i tenim de tot, o sigui, no, és d'això, els centres, com el Pinaret, està ple, de lots que no són bons al·lots, i el carrer està ple de bons al·lots, o sigui, això és com tot. I clar, el problema el tenim. Què ha que fer? Hem de resoldre, per una banda, aquest problema dels menors, i per una banda, assegurar les nostres fronteres. No pot ser que en la situació en què ens trobem, en 4.000 al·lots, en 4.000 al·lots, menors allà, més tots els altres que no són menors, que pol·lulen per Ceuta, davant un avís davant la situació que té els ciutadans de Ceuta, que són ciutadans de primera com el resta d'Espanya, són ciutadans de primera perquè paguen els seus imposts i paguen tot. El president de govern lo zanje todo amb una videoconferència a la qual se li tallen les cames perquè no veig si van en xacles o no van en xacles.
1: Però... No, i no és aquest únic detall. Hi ha altres falls en aquella llei menja, però bueno.
0: Perquè això, he estat de vacacions, és que li duia això i han agafat els xaputes de turno. Però ho zanji d'aquesta manera, ho aturi d'aquesta manera. És... La veritat se rialla de tota Europa, de tot el món. Cap president, bueno, sí, el cap de fava que era en Trump, però cap president és capaç de davant una situació, d'una emergència com aquesta, estar de vacacions, aïllat, a un palau, per cert, regalat per un jeque àrabe.
1: I que pertany a Patrimoni Nacional.
0: Sí, sí, perquè... Però bueno, està a la seva disposició, m'ho pareix bé.
1: Sí, no.
0: Però escolta, ves una setmana. Ves una setmana, perquè jo crec també que se mereix. O sigui, no se pot ser tan sac de fruites i no mereixes ser un sac de setmana. Fa molta de feina per ser el sac de fruites aquest, ell, per aconseguir això. I m'ho pareix bé, però se n'ha anat 5 setmanes. 5 setmanes. És que m'apareix vergonyós, no hi ha cap líder europeu que faci això, I després, per rissar el risc, jo la setmana passada deia que jo creia que el que havia fet amb la Meloni, pues, home, no tenia massa sentit, perquè li arribassin aquests immigrants allà, home, no arribaran avui en dia, però bueno, és igual, és una forma d'actuar de la Meloni, ha estat una forma d'actuar de la Meloni, home, la resposta espanyola, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con los italianos, ja és d'una estupidesa supina. Ja és d'una estupidesa supina. I que me surti l'alta Gracito Morales, aquest senyorito de Nalbares, digui que és en justa correspondència con l'actitud
1: d'Itàlia.
0: D'Itàlia m'apareix d'una estupidesa absoluta. No mos bastava tot el que fèiem, ara també mos volen cargar els mercats emissors turístics. A bueno, doncs pues, menys si aconseguim arruïnar Espanya.
1: És el que volen.
0: Menys si aconseguim arruïnar Espanya de qualque manera. Jo no sé, espero que aquesta picota borda que han tingut durant 7 anys s'acabi aviat, se feien realitat les enquestes que se publiquen. Avui s'ha sortit una altra nova enquesta que li dona en el PP a prop de 150, entre 45 i 150 diputats, i a vots també que puja, i que ho veig per primera vegada, no ho entenc molt, però bueno, en Feijós és el líder polític millor valorat, amb un 4,4, en Sánchez un 3,7, en Abascal un 3,5, i en Ayoli un 3,2. No ho entenc, no ho entenc, per jo no passa cap d'ell, no passa de su i mig, i és que està su i mig és en Feijó, a la de com estan els altres, i, però bueno, aquests són els datos. I jo crec que cada dia va més. Mm-hmm. Dit això, és algo que me preocupa, i molt. 35 dies amb Pedro Sánchez tancat és perillós. És perillós el que pugui estar maquinant. És molt perillós el que pugui estar maquinant. Cada vegada que s'ha de vacacions, hi ha hagut crisis, ha tornat amb idees perilloses per la democràcia espanyola.
1: Idees psicòpates.
0: Sí. Però tenen tant de temps, maquinant, no sé què voler
1: que
0: m'ho fa un pot de por.
1: I a més a l'esprint final de la legislatura.
0: Claro, per això t'he dit, me fa molta de por. I més, ara me tenc que confessar. Me tenc que confessar. Només ho he fet un pic. No he repetit, o sea, no és un pecador reiterado. Ha estat una vegada, però és que la carn és dèbil. He escoltat la gran part de les cançons de la playlist d'en Pedro Sánchez.
1: Tu et saps masoquista.
0: Bueno, sí, però escolta, ho he fet, són dèbil i ho he fet.
1: No, tu has fet un treball d'investigació, com anar a l'Aire 10.
0: Exacte. T'he de dir la veritat. Un tio que se tanca 35, 40 dies escoltant aquesta música, miedo me da. I ja no hablo de la cançó Dioses Adolescentes o aquestes coses, però escoltau, si un president de govern escolta aquest tipus de música, apaga i vamonos. Jo vull que...
1: Jo m'estic imaginant ara una escena de pel·lícula de terror tancat a un estudi, una habitació secreta.
0: Una sauna.
1: Amb una llum tènue,
0: una sauna.
1: Barmaosa.
0: Una sauna.
1: Amb aquesta música, ell disfressat amb una màscara...
0: Una sauna.
1: Tipus Teheran, no?
0: I amb en Malasca.
1: I s'altre.
0: I Niceta. Però en sèrio, que jo crec que no, jo crec que això no és la seva playlist, això li han escrit,
1: sí, era, sí,
0: com aquest llibre, ja, que sí. Era a llegir totes aquestes coses, sí. Però bueno, a veure, qual queda bé, a veure què tal. És curiós perquè és la seva playlist i no ha posat cap de la Rosalia, que tant l'ha alabada.
1: Sí, bé, com que
0: la Rosalia,
1: la cançó aquella que van posar,
0: la perla
1: que van posar aquí,
0: la
1: van ja adoptar un cert de la ciutadania com una cançó que
0: contra ell
1: ja crec que ja li ha fet la creu.
0: Bueno, pues jo que vol que vos digui, encara queden 20 dies del mes d'agost, és que mos escolten en sèrio. Escoltau qualcuna d'aquestes cançons. A sèrio, perquè te defineixen molt el que és aquest sac de fruites.
1: Sí, però abans, heu d'assegurar el mòbil, Per si acaso.
0: No, mem, si jo tinc un antivirus.
1: Peta.
0: Jo tinc un antivirus, i tallar els antivirus.
1: O l'Spot i queda bloquejat.
0: I m'ha dit que bueno, que una vegada podia escoltar, però dos ja no. por me fa 40 dies tancat aquest tio. Molta por, en sèrio, molta por me fa, perquè quan tenen el dictador Zuelo, aquell que tenim a Moncloa, el deixes pensar, el deixes imaginar, se torna molt perillós. I no mos oblidem que un animal ferit i tancat és molt, molt, molt, molt, molt perillós. I quan estan tancats, jo me'n record, tu que ets un amant dels moixos. Ahir era el dia dels moixos.
1: Ahir. Dissabte va ser.
0: Bueno, jo me'n record quan fèiem nosaltres, pues, estiu allà a Santa Maria, que fèiem estrelado, llavors teníem animals. Els canos que han viatjaven en el cotxe, com els senyors,
1: sí.
0: Però els dos moixos, en Panxito i l'altre, no me'n record que se dormia, que li deien, els ficaven dins un sac i el camió que feia la mudança el ficaven dins el camió de la tovera. Quan arribàvem a Santa Maria, només era mon pare el que obria aquell sac, i amb molta alerta, perquè no te vull dir que no sortien els moixos.
1: Clar, sortien esgavellats.
0: Bueno, doncs pues això mateix passa en Pedro Sánchez, 40 dies tancat. A pesar de que estigui a la Mareta, donant-se ballos relajantes amb Begoño. No sé si ha anat...
1: Sí, bueno, també a la mà, perquè està
0: a peu. Sí, a peu, claro. Perquè no vagi cap immigrant allà. No sé si ha anat... també l'altre perquè no és bueno que l'hombre esté solo, m'hi ha anat també a Robles.
1: Ah, no sé Margarita, si, la pàjara.
0: No sé si ha anat
1: no
0: la
1: pàjara, jo, ho va dir ell.
0: A Marlaska, no sé si han anat tots ells allà, però és un animal ferit, molt ferit, i ja coneixem que és una mala persona, perquè ho saben tots. Per tant, insisteix, miedo me dan aquests 40 dies tancats. Si el loco americà, en Trump, està intentant fer-li voltes a com se pot presentar per tercera vegada a unes eleccions quan la seva Constitució li prohibeix, terminantment, i ell està fent voltes de com ho pot fer, ell està fent voltes, estic tot deia que havia pensat de presentar el seu fill, i que el seu fill el faci vicepresident, però bueno, cosa d'aquesta, o en Vans, i ell ser el vicepresident, en el qual governaria ell, aquest home. Si això ho fa aquell tio, imagineu-vos el que pot estar pensant aquest personatge que va escriure un manual de resistència. Por me fa
1: sí, per aconseguir a mi per ser
0: democràcia espanyola d'aquest moment.
2: I heu vist el vídeo on presenta els tres llibres?
0: No.
2: Jo tinc davant,
0: un antivirus i altres coses
2: el
0: que
2: no davant i m'han explicat i perquè, clar, si marxa d'ell en camia i vaqueros en aquesta sala, en una sala bona estàdic, o l'aire condicionat està a 16 graus,
0: és un home molt modern, és un home molt modern.
2: Perquè, vamos, jo no sé què dir-vos, en ple mes d'agost, a Canàries...
1: Bé, perquè tenen allà, perquè a Begoña passa calor.
0: Bueno, però escolta...
1: Saps, on es dona molta calor, eh?
0: Hi ha un parell de milions de persones a Canàries, un parell de milions, no...
1: Per cert, i abans d'anar a publicitat, ràpidament, si us interessa més lectures, us recoman que veieu el vídeo de na Yolanda Díaz, perquè també ha imitat en el seu Supremo i ha recomanat diversos llibres, no tres, crec que són mitja dotzena.
0: Bueno.
1: Així que ara, durant la pausa de publicitat, ho podeu veure i preneu bona nota.
3: Ràdio Balear.
4: Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli, restaurante italiano, Cancanoli, Cancanoli. Qué bueno, Cancanoli, Santa María, Cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62 10 41.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, Cancanoli, restaurante Cancanoli.
4: Qué bueno Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
6: Italiano, italiano, italiano.
7: La 40a Fira de Sant Macià se celebrarà el divendres 14 d'agost a partir de les 19 hores. Aquesta fira nocturna tradicional inclou una exposició d'animals, llocs de venda de productes artesanals i gastronomia local. Els actes principals tindran lloc al carrer Major, al carrer del Puig de l'Anar i a la plaça de l'Església. Cercavila popular a les 19:30 hores, en la desfilada dels gegantons de Sant Macià, els gegants de Manacor i la colla de xeremiers i fabioleres. Ball de Bot, a les 21 hores, actuació de música i ball popular amb els grups Jai de Sa Barranqueta i Guitarró Esqueixat. Ajuntament de Manacor.
8: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
7: Sant Llorenç de Selva se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Selva. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants, Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros i a les 20:30 hores, concert Circo més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Selva.
9: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
7: Les festes patronals de Sant Llorenç des Cardassar ja són aquí. Dies i nits de festa grossa, de retrobades, de suar la camiseta, de desafinar cridant als concerts i de fer poble com només sabem fer nosaltres, amb ganes, seny i una mica de renou. Tenim un programa d'actes que ens fa vibrar d'emoció només de llegir-lo. Rebel·les, alguna de les que acaben anant a veure sortir el sol, un correfoc, activitats per als infants, cercaviles amb els gegants, teatre, competicions esportives, tallers, exposicions, concerts. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
10: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Ja tenim aquí el rellotge amb el compte enrere. Dos dies, dimecres dia 12, eclipsi total de sol. Sergi, des de bon te'l veuràs tu, ja tens les ueres especials a posta per veure-lo.
1: Tens les ueres especials a posta per no veure res, perquè que no veus res a través d'aquestes ueres. Tenc una de més, perquè les tinc que retear per posar-les de filtre del mòbil, perquè serveixen com a filtre del mòbil, serveixen de el plàstic d'aquestes ueres.
0: Va bé que facis aquesta menció, perquè van xerrar amb experts i sobretot amb especialistes en prevenció de danys a la vista, i deien que també hi ha que posar aquest tipus d'ueres a la càmera del mòbil.
1: Exacte.
0: Per fer la foto, perquè igualment
1: te pot fer mal i pot danyar també en el mòbil. Curiosament, jo ho veuré des de que nostre, o sigui, veuré el parcial, el total ja no ho veuré, perquè haurà caigut darrere la serra.
0: No, però sempre tens la tele.
1: Veurem,
0: la televisió autonòmica ha desplegat
1: quan torna, mos donem compte de quan torna oscur completament. Ja veuré fins a 8 minutets antes de que se torni vespre.
0: Fosc.
1: Perquè se torni vespre, complet, ja veuré fins 8 minuts antes. O 8 o 9 minuts vaig comptar. I vaig fer unes mocions a la meva dona, perquè té que veure la quantitat de gent que el veurà sense ulleres, o com mis gafes de sol, que mis gafes de sol són boníssimes perquè són de tal marca i són boníssimes,
0: són polaritzades,
1: de tal. Veuràs tu la quantitat de gent.
2: A nosaltres no ens passa com a tu, com a vosaltres, però nosaltres el veurem parcial, perquè no es pega.
1: Vosaltres veureu menys que jo.
2: Perquè nosaltres no es pega la serra.
1: Vosaltres veureu menys que jo, perquè estem més a prop de la muntanya. Veureu menys que nosaltres. I ja té. I efectivament, com tu dius, justament dijous tenia la revisió anual que fèiem de l'oculista. Y le vaig demanar, vamos a ver, oye, ya sé que te lo debe pedir todo el mundo, pero ¿qué pasa con el eclipse? Es peligrosísimo,
0: wow.
1: Es muy peligroso. Y los daños no los ves ahora.
0: Claro, es después.
1: Se ven mucho después, pero, y los daños son irreversibles. Y le vaig dir, pero, man, y cuando cae, cuando ya está detrás de la montaña y tal, y me dice, no. Cuando ya estás detrás de la montaña, que tú no tienes una visión directa del sol, hombre, no pasa nada, como si estás de espaldas, no pasa nada. Pero mientras tengas visión directa del sol...
0: Sí, mirar directamente en el sol.
1: Nunca, nunca, nunca se puede. Y, sobre todo, es perillosísim, per això, en el final de tot, o sea, quan fa fos...
0: Sí, que només que
1: i quan torna a sortir.
0: Sí.
1: I quan torna a sortir, aquest crema moltíssim més que tot l'altre. Per tant, la recomanació, mira a les ulleres. I és que no tingui ulleres, que posi la televisió, que el donaran tot en directe, que el donaran tot en directe.
0: Sí.
1: Això és el mateix que jo que sé, que veure a Sant Fermines, és millor veure-ho en directe que per la zona, perquè te passen per davant en un segon o una carrera de cotxes. Te passen per davant i no t'enteres. És millor veure-ho, doncs és l'eclipse. Si no tenen ulleres, millor. I sobretot, el més fotut de tot el que me deia, els nins. Els nins és molt complicat, perquè els nins, quan són tan fosques les ulleres, no hi vaig, i se les puja i se les baixa, no veig res. I és quan miren directament a un sol. Per tant, els nins molt perillosos. Sí, tens nins petits i veus que no els aguantaran, escolta, mira-ho per la televisió.
2: Jo dimecres m'agafa, de més que tenc a les 7, tenc metge, i...
1: I llavors tu estàs salvat, perfecte. Per això
0: sí, però els
1: nins ja que no. Per
0: l'eclipse total és a les 8 i mitja.
1: Ah?
0: És a les 8 i mitja,
1: sí.
0: Quan se produeix
1: la foscor.
0: Sobretot
1: els nins sí que és molt delicat. És molt delicat perquè no tenen la paciència de posar-se aquestes ulleres, que no veu res.
0: Ma, també hi ha adults que tampoc tenen paciència.
1: Sí, però els nins ho fan sense pensar. els adults són
0: sí,
1: més
0: a veure què passa, només que les alci un moment no passa res.
1: N'hi ha que són més coses que en trompa xerrant, clar, i malament. Però els nens sí que no hi pensen, sí que no ho entenen, i hi ha que anar molt vius. I això, posar filtres en el mòbil també, perquè si no es cremaràs, pots acabar per cremar el mòbil.
0: Així és. Ho deixem aquí, Sergis, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per contar-me.
0: I a en Juan Re, l'escoltam d'aquí uns instants amb els esports, i a vostès demà, a la mateixa hora, a partir de les 11, aquí a Ràdio Balear, amb un nou matinal. Ara, notícies. Adeu.

0: Arriben les festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari, del 9 al 16 d'agost. Caimari s'omple de vida, tradició i alegria per celebrar les seves esperades festes de la Mare de Déu d'agost. Dies de música, activitats per a petits i grans, esports, cultura popular, revetlles i molta festa als peus de la Serra de Tramuntana. Vine a compartir l'ambient únic d'un dels pobles amb més encant de Mallorca i viu unes festes plenes d'emoció, convivència i tradició. Festes de la Mare de Déu d'agost a Caimari. T'hi esperam, Ajuntament de Selva.
1: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
0: Sant Llorenç de Selva se celebra cada any a principis d'agost, amb el seu dia central el 10 d'agost. Pots consultar el programa complet d'activitats culturals, populars i musicals directament a la web oficial de l'Ajuntament de Selva. Dijous 6 d'agost a les 20:30 hores, nit de tapes, ruta per tastar les tapes servides pels bars i restaurants, Can Rasta, Esparc, Miceli, Fort Can Felip, Can Pereó, Selvatge, Fort Cafè, Seduana, Ses Comes, Vallmorros i a les 20:30 hores, concert, circo, més DJ Lino, en Esparc, Ajuntament de Selva.

0: Miss Brandy Crawford.
1: Es brollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
3: 32è Mallorca Jazz Sa Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dilluns, 10 d'agost, concert amb Blau Salvatge, Parc amb Cirera Prim, 22 hores, preu entrada 15 euros. Les entrades es poden comprar pel web www.tickettip.com. 32è Mallorca Jazz Sa Pobla 2026, Ajuntament de Sa Pobla.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.

0: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcudi.
4: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.
5: Escorca, les festes de Sant Llorenç se celebren de manera tradicional cada 10 d'agost. L'acte central és la celebració religiosa i festiva que té lloc al vell mig de la Serra de Tramuntana, concretament a l'històric Oratori de Sant Llorenç. Vos desitgem que passeu un molt bon dia en sa visita a Escorca. Ajuntament d'Escorca.
6: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
2: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
1: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Ajuntament d'Alcudi.
4: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
5: Esbrollador.
6: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
5: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
6: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
7: Escúchanos en radiobalear.es.